0: 9:39 minutos. Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre tras la derogación de los decretos de vivienda el viernes pasado. Por el voto en contra de las derechas de Partido Popular, Vox y Junts en el Congreso, el presidente ha convocado elecciones. La crisis de la vivienda y el estallido social que reclama acabar con las actuales dinámicas del mercado de la vivienda y que va a centrar este camino que se acorta hacia las urnas. Clamor social presente en Palma, una de las ciudades donde más ha aumentado el precio de la vivienda en los últimos años. Sonia Trujillo continúa en la Plaza de España. Hola de nuevo.
1: Hola de nuevo, sí, me acompañan Yux y Frey y Silvia Morós. Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Son dos de las personas presentes en la acampada y que nos han hecho un hueco porque justamente ahora a las 12:30 tienen esta asamblea. Ellos normalmente en la acampada cada día hacen una asamblea pues para organizarse. Hoy un tanto diferente porque claro, hoy conocíamos la noticia de este adelanto electoral, aunque me decíais antes que no ha variado mucho vuestra jornada. ¿Cuándo os habéis enterado de la noticia?
3: Bueno, ha estat realment quasi primera hora des de matí, ja que des de dins l'acampada també hi havia companys i companyes que anaven posant, actualitzant, i és vera que hi ha, segons quines notícies, que la gent d'esquerrer mos actualitza més abans de que nosaltres mos enterem, i bueno, també és com un intercanvi d'informació, de coneixement, i mos anem actualitzant. Ells i elles mos demanen, nosaltres aportam i assessoram el que sabem i així elles també nosaltres, així que sí.
1: I com ha sigut un poc la reacció, Lluc, quan heu conegut la notícia?
2: Bé, per nosaltres en el final el fet de convocar eleccions té molt més a veure amb una qüestió política enfocada a estratègies de Parlament que a una qüestió social. Creiem que és més una situació quasi més de màrqueting que de que d'un interès real en solucionar un problema que tinguin les persones del poble. Creiem nosaltres que no ens afecta pràcticament en res perquè no ens està donant una solució a la que nosaltres demanam. Nosaltres demanam una vivenda digna i assequible per tothom i un canvi d'eleccions no està solventant això de cap manera.
1: Con lo cual, por eso decíamos que el recibir esta noticia, en vuestro caso, aunque luego se hablará en asamblea y tomaréis la decisión entre todos, no os va a hacer poner fin a esta acampada. Para vosotros nada ha cambiado.
3: Exacte. De fet, tenim tantes coses a tractar d'organització interna, de com el missatge també que transmetem a totes les persones que representam, que ens donen força, que passen per aquí i ens animen a seguir i que fins i tot també ens demanen a veure fins quan i bueno, ens donen tots aquests ànims, així que bueno, totes aquestes energies realment els anam dirigint a seguir creant cartells, donant missatges i atenent a les persones d'esquerrer, organitzant-ho per tenir i fer també una estructura per nosaltres també més forta, de cuidat, de suport mutu i bé, de fer com una rèplica de lo que realment demandam, que és viure en comunitat, que realment per lo que estem vivint i comprovant estem sent molt més preparades per viure d'aquesta manera que no a dins pisos, jornades laborals on no dona ni temps ni espai de quasi connectar, saber qui som, què volem i en què podem dedicar els temps, de compartir. Vull dir, això és una experiència i una riquesa que si no és així no se viu. Així que...
1: ¿Qué tendría que ocurrir para que vosotros considerarais que la acampada debe llegar a su fin? Porque, por ejemplo, el viernes había dos decretos que se tenían que votar en el Congreso de los Diputados. Si hubieran salido adelante, ese sí que era un escenario en el que quizás os planteabais poner fin a la acampada. Eso no sucedió. Los decretos decayeron. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir o hasta cuándo tenéis pensado vosotros mantener esta acción social?
2: Bueno, primer de tot, referent a un decret, dir que s'hauria d'haver tractat en assemblea, evidentment, però la majoria de gent pensava que eren insuficients perquè en el final s'estava congelant un mercat que ja no s'havia de congelar perquè ja era totalment insostenible des d'aquell moment. Per molt que s'hagués congelat, això no resolia la situació actual, només l'allargava. Però fins i tot això, que ens pareixien uns mínims massa baixos, se va derrogar. Per tant, quedarem aquí fins que, o volem quedar aquí fins que ens donin una solució real, una solució forta i una solució preparada perquè la gent del poble pugui gaudir d'un habitatge digne, assequible i per tothom.
1: Clar, dèieu, aquests decrets per nosaltres eren el menys del mínim. Què demanaríeu vosaltres?
2: Pues, ara mateix, i xerrant de decrets que se van derrogar, si allò se congelava, pues, ens trobàvem sobretot i especialment aquí a una situació dins Balears on la majoria d'edificis estan destinats a un turisme, hi ha una quantitat de cases buides extremadament gran i la gent no pot viure. Necessitem un sistema que reguli tant els preus de lloguer com les accions d'un fons voltor, i de l'especulació. I si no se posa un límit clar, fort, potent,

0: també el que podem i, bueno, hi ha situacions de tot tipus, gent que pues, hi ha propostes de desnonament a curt plaç, a mig plaç, que no troben on anar o que ja tenen pensat fer com un, bueno, ja fa anar-se'n a un altre lloc, veient quina és la situació d'aquí. I bé, nosaltres acompanyem en tot el que podem, perquè també pues, tota aquesta part emocional i, bueno, amb això estic.
1: Esther, t'escolten tant en Lluc com en Sílvia, no sé si els vols demanar alguna cosa.
2: Sí, me quería referir un momento a Lluc, que decía con respecto a este adelanto electoral que él cree, él opina que es una cuestión de marketing, que no tiene nada que ver con lo social, que es una cuestión de pura estrategia política, y le quería preguntar si cree que era posible mantener esta legislatura teniendo en cuenta que las derechas el pasado viernes tumbaron estos dos decretos de la vivienda. ¿Era sostenible seguir en esta legislatura donde los apoyos necesarios, el gobierno no cuenta con ellos?
3: Pues, amem, vull dir, és vera que aquesta legislatura no mos ha pogut donar ni oferir una solució a lo que estem demanant. Tot i així, seguim posant en dubte que una nova legislatura sigui la solució. Necessitam acció, no necessitam un canvi de representants, no necessitam un canvi de persones que estiguin en un càrrec, necessitam que les persones que estiguin en un càrrec siguin qui siguin i siguin d'un partit que sigui, en realitat, s'encarreguin de fer la feina que se suposa que és seva, que és mirar cap a un poble, mirar cap a les persones a les que se suposa que serveixen i ajudar-nos, ajudar a la gent a la que deuen la seva feina i ajudar tothom a aconseguir una vivenda. Per mi no és tant una qüestió de legislatures, és una qüestió de valors, de principis. No crec que la vivenda hagi de ser una cosa que sigui debatible dins un congrés. Crec que és una cosa que s'ha de solventar senzillament i directament, amb acció.
2: Claro, lo que pasa es que la acción, y creo que el ejemplo más claro lo tenemos en la derogación de estos dos decretos, no era posible. Si no puedes accionar, si el Parlamento, el Congreso en este caso, no acciona, no puede tomar medidas, hay que disolver las Cortes y volver a empezar, como sea. Y, por cierto, a esto que dices, sigui qui governi, ¿se va a tener en cuenta quiénes han votado en contra de estos decretos, de estas medidas, que podemos o no estar de acuerdo en que bueno, es un decreto de mínimos? ¿Pero cree que se va a tener en cuenta a la hora de ir a las urnas estos bueno, dos decretos ley que no han salido adelante, de momento?
3: És la nostra esperança, no? Volem, en el final, que la gent a l'hora d'anar a votar reaccioni davant això que ha passat, i tant de bo que sí, i tant de bo que tinguis raó i que amb les noves eleccions les coses canviïn. Dit això, la societat ara mateix està molt tensionada, cert per jo, perquè no hem fet encara una assemblea sobre aquest tema i la resposta no és unificada, i això és molt important tenir-ho en compte, perquè no puc xerrar per l'acampada fins que no tinguem una resposta comú. Però si he de xerrar per jo, pues s'ha de veure com reacciona la gent a un moment social on tot està tan tensionat i hi ha tant de reaccionarisme. Hauríem de veure el que passa. Ja estem un poc a l'expectativa amb aquestes noves eleccions i a veure quina resolució tenen.
2: Que està sobre la mesa a esta hora en esta nova assemblea? ¿Qué temas son fundamentales? El adelanto electoral supongo que es uno de los fundamentales. ¿Se está planteando mantener o no la acampada? Ahora decíais, ¿no?, que de momento no tenéis motivos suficientes como para levantar para levantar la movilización. ¿Vais a seguir movilizándoos?
0: Exacte, així és. Sí, sempre, de qualque manera, sí que mos anem actualitzant, que és un punt clau per lo que estem lluitant. Mos anem actualitzant de lo que passa en qüestió d'eleccions, de nivell millor més polític o burocràtic, però bé, així com ha dit el company, sabem i entenem que això per nosaltres no mos representa, no és algo que mos afecti en el nostre campament ni la nostra manera d'organitzar-nos, de fer, de,